0: circular.es. Consell d'Eivissa.
1: La presión está bien, el agua no se calienta. ¿Y ese icono?
2: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 900-321-900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
4: El viernes 5 de junio a las 8 de la tarde tienes un...